Arbasene també mi desia bon feliç, feliç atardecer, no? Nos tei, des... Mi nom és Tamareca Cruz, programa Momento Nango Romántico, és aquí t'avoro presentar pa Aztec, no? Desia de vosso tour un feliç, feliç atardecer, 6:33 minuts.